l'equipatge. Un nou paisatge, un circ a dibuixar. Xarango caminant per la corda fluixa.

jo abans tenia un tros de plau de reig que hi collíem molt de tot, omelles, oliveres, feia un goig que ni morava, i ara allí m'hi han plantat una fàbrica. Quartos, sembla que t'hagin donat quartos, però no és res, perquè els quartos no valen res. Així és la vida.